0: Aquesta és la idea, no? Uh-huh. Aquelles coses que van fent-se bé, n'hi ha que continuar fent-les i intentar millorar-les, no? I posar a la Setmana Santa, en el nivell que està tenint, a ser una de les més importants de tot l'estat espanyol, no? I així es treballa. Uh-huh. I enguany, pues, bueno, contarem la representació magnífica d'Arantxa, no? Com hem dit, no? I arrenquem de nou, i ja tenim preparat l'exercici que ve, que l'any que ve mos ve molt apretadet, com sabeu,
1: sí.
0: Mos va coincidir molt justet el dia de Sant Josep, el Divendres de Dolors, però bueno, ho tenim ja aclarit, el calendari
1: segur
0: preparat.
1: Segur que no n'hi haurà problema,
0: problema, perquè sí que és de veres que la sintonia en l'altre col·lectiu important de la ciutat, en les falles, és molt bona i m'està treballant per a intentar... Sí. Coincidir el menys possible.
1: No n'hi haurà cap de problema, l'únic problema el tindrem a casa, que tindrem el saló ple de tot lo de Fallera i de tot lo de Setmana Santa. Però, bueno, no passa res. Segur que ho sabem gestionar tots i no és la primera vegada que es coincideix. Els dos col·lectius estan conformats pràcticament per la mateixa gent. Així és que...
2: Tot eixirà.
1: Moltíssimes gràcies a tots dos per haver estat avui amb nosaltres. Enhorabona de nou, Arantxa, i també l'enhorabona a Emili i a la Setmana Santa. Crec que ha sigut una magnífica elecció i temps tindrem al llarg de tot l'any de continuar coneixent. Gràcies.
0: Gràcies.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: Llega el buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a voces, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española número 1, teléfono 673-01-3795.
6: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.